0: Carly Rae Jepsen, After All här i eftermiddag i P3 med Assad och Emily Dahl och Bengt Press som just nu i detta nu ger Emily en liten, ja, men lite behåring i ansiktet. Dragkingen får vi träffa alldeles strax.
1: Hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.